나무가지고 홍하이간주 추멀추고 가자 금소리는 살찌징찌징찡 징예루징예징찌찌징찌징징징징 검붕꽃소리는 두둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥둥 둥둥